i no arriba la mort. Ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. No som mai un flor, no som un flor.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La canción del verano.
2: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo.

cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Hermano Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sus, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.

0: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
1: Quantes coses barreria.
0: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
1: Si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?
0: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions, un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel, la primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment. Un rayo.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parés.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. Prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les

0: Tarragona Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
2: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaria prohibida.
3: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
2: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76, amb Fernando Esteso.
3: Ramona, te quiero.
2: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer...

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se Movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant, i sobretot la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a la estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pavo. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

Camino del Sur, Los Chicos de la Bahía, Cançó de l'Estiu 82.

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

Era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

Ni tu ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Dan.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Hoy el viento...

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria.
1: Cien gaviotas donde irán.
0: Cien gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de degradació dels diferents sòls.

0: Avui parlarem de la degradació dels diferents sòls amb el doctor Xavier Domena, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. És llicenciat i doctor en Biologia. Té dos màsters i ha fet estades de recerca, entre molts altres llocs, a Portugal, Brasil o als Estats Units. Doctor Domena, benvingut a Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui. Com dèiem ara al començar el programa, avui amb el doctor Domena parlarem de la degradació dels diferents sòls. Doctor Domena, per començar, defineixi'ns què és exactament la degradació dels sòls i per què és un problema ambiental tan rellevant avui en dia.
1: Bueno, primerament definir què és un sòl, segurament, perquè molta gent potser en diu terra, no? És aquesta capa tan fineta que hi ha sobre els materials geològics que a vegades doncs, no arriba ni a un metre, però que en canvi és superimportant per moltes coses. De fet, és per la humanitat, per on circula, per on cultiva els aliments, on construeix, i també doncs, on es capta l'aigua que després utilitzem. Fa de filtres, és a dir, té múltiples funcions que ens interessa que faci el sol per nosaltres i d'aquí la seva importància, que ens afecta en gairebé qualsevol aspecte de les coses bàsiques que necessita un humà.
0: De totes maneres, avui per això potser parlarem més de la seva degradació i és un tema que, en comparació amb altres problemes com el canvi climàtic o la contaminació de l'aire, potser no se'n parla prou, no? Per què creu que ha quedat com històricament en un segon pla en aquest debat ambiental sent tan rellevant?
1: Sí, és una cosa una mica sorprenent. Quan parlem de degradació, doncs és precisament que, perdó que no ho he dit abans, és que el sol fa menys aquestes funcions que he dit tan importants, no? Doncs no cuidar-lo, no utilitzar-lo bé, el degrada, i per tant fa menys aquests serveis que ens dona, els fa en menor quantitat o deixa de fer-los. I bé, doncs, per què no ens n'adonem? Doncs perquè com a societat no som conscients d'aquesta funció que fa. Ens sembla que és un material inert, que el pots moure d'un lloc a l'altre i no té conseqüències, però sí que en té. No? I llavors és simplement que intuïtivament la majoria de la societat, i potser avui en dia encara, no ho veu així, no? I no capta la degradació. En altres sistemes és molt més evident.
0: I potser hi ha una idea com general que podem tractar aquest sòl com vulguem i fer-ne el que vulguem, moure'l i remoure'l com vulguem i que no té aquesta importància, potser, és per això,
1: sí,
0: també?
1: Exactament, perquè moltes vegades a classe jo ho dic, no?, que més o menys de mitjana que es formi un centímetre de sòl és un segle. Llavors vol dir que, en realitat, quan remenem el sòl, el que estem fent és trencar un material que ha trigat de segles a mil·lennis a formar-se, no? I que és un procés lent que és el que ens permet arribar a aquest punt de que faci aquestes funcions. Quan tu això ho degrades, ho distorsiones, ho barreges, doncs canvies aquesta progressió de funcions. I si no es fa amb criteri, doncs hi perdem, com a, ambientalment, com a societat.
0: Doctor Domena, quan parlem concretament de degradació, de quins processos en concret estem parlant? Estem parlant d'erosió, de pèrdua de matèria orgànica, de contaminació? Què és el que fem? Perquè intueixo també que és un tema humà. Quins són els processos més importants en el nostre entorn?
1: Sí. Bé, ho has dit, el primer que has esmentat és el més radical, perquè l'erosió, que és bàsicament doncs, perdre el sòl, no? Normalment arrossegat per aigua, també pot ser per aire, i és literalment doncs, perdre centímetres i centímetres d'aquest sòl que ha trigat tant de temps a formar-se. No? I llavors, evidentment, si no hi ha sòl, no hi pot haver funcions. I després aquestes degradacions que no són tan radicals com és la contaminació o la salinització que passa en zones àrides o quan reguem amb aigües de no prou qualitat, i has esmentat molt bé un procés de degradació que és molt, molt aparent, que és quan perdem la matèria orgànica, és a dir, quan el sòl ja no té aquests colors foscos que tots associem a un bosc forestal sa, ric.
0: Terra humida, terra
1: que fa tova, olor, no? I, diguem, es converteix en un material més aviat mineral, més mineral que res, que, bé, no sé si després segurament sortirà, però que l'element, l'estratègia principal per millorar, per revertir la degradació, és moltes vegades augmentar el contingut de carboni, no? I, per tant, aturar aquest procés de pèrdua de matèria orgànica i revertir-lo i entrar en un procés de que utilitzant el sòl vagis augmentant el carboni.
0: I ara esmentava causes humanes. No sé en quin percentatge l'acció humana doncs, és la que degrada aquest sòl. A escala global, quin percentatge seria a causa de l'humà i a Catalunya en concret?
1: Sí, vull dir, jo ara tampoc et puc donar un número, però el que sí que et puc dir és que majoritàriament la degradació del sòl és humana.
0: És culpa nostra, doncs.
1: És culpa nostra, perquè bàsicament un sòl, si el deixes d'empipar, no el molestes, tot i que és un procés lent de dècades o potser segles, aquell sòl torna a agafar doncs, aquestes funcions que feia, no? Doncs el sòl en realitat és on es va formant contínuament. Bueno, llavors, depenent de l'escala que supera l'escala de vida humana, tot sòl es recuperaria, no?, si el deixem de molestar. Tot i que, clar, pot haver-hi alguns processos naturals com esllavissades o volcans, etc. Però diguem que no, això entraria dins el que és un planeta en moviment i que no hi ha res a fer. La major part de sòls estan degradats per al seu ús inadequat, no?, per part de l'home.
0: Parlant sobre la producció d'aliments i de seguretat alimentària, quin impacte té la degradació del sòl que exercim?
1: Sí, doncs té un impacte fortíssim i, de fet, un dels arguments de que moltes institucions com la FAO, que vetllen una mica per la seguretat alimentària a nivell planetari, no?, i sobretot en països en desenvolupament, doncs han intentat divulgar molt la importància del sòl, utilitzant aquest argument, o que és real, de l'important que és per a la producció d'aliments. I de fet, hi ha alguns indicis ja que la producció agrícola s'està estancant o disminuint. I les projeccions de futur és que la producció agrícola baixi en els principals cultius mundials. I és un efecte combinat del canvi climàtic, que fa que el que era un cultiu adient en una zona climàtica doncs ja no ho és, i estem veient que alguns cultius hauran de desplaçar-se més cap al nord perquè ja no hi ha el clima adequat, però unit a un altre fet important, que és la degradació del sòl. De fet, des de la revolució agrícola que hi va haver als anys 50, que bàsicament és passar a una agricultura més industrial,
0: extensiva, no?
1: Extensiva, amb ús d'agroquímics, pesticides, sense amb una agricultura que no tenia massa a veure amb el que es feia antigament, això l'efecte va ser molt bo en aquell moment, en què teníem uns sòls fèrtils, i doncs clar, si poses nutrients i mates les plagues, doncs clar, allò, hi havia unes produccions brutals, però el que estem veient amb el temps és que ara ja fent servir aquests pesticides i aquests fertilitzants minerals ja no collim com abans, i té a veure amb què el sòl s'ha anat degradant en aquests últims 70 anys. Per tant, hem de canviar una mica el sistema de cultivar també, no?, per fer front a això.
0: Doctor Domena, més enllà de l'agricultura, quins altres serveis ecosistèmics es veuen afectats quan un sòl es degrada?
1: Sí, doncs, per exemple, un que també té una mica de relació amb això, el sòl, és la gran infraestructura per regular el clima. Perquè en el sòl, bueno, quan estàvem parlant abans d'aquest color fosc que tenen els sòls sans, aquest color fosc li ve de carboni, que a vegades alguns autors parlen de substàncies húmiques, no? Potser a la gent li sona aquest concepte. Aquest color fosc és un material que queda després de la descomposició de la vegetació, i que si ho pensem bé, doncs aquesta vegetació, aquest carboni d'aquesta vegetació, ve de carboni atmosfèric. De manera que, en realitat, el sòl el que fa és una mena de magatzem on molt lentament es va acumulant aquest CO2 que tenim a l'atmosfera, que tothom sabrà de l'audiència que està lligat amb aquest canvi climàtic, que tenim massa CO2 a l'atmosfera. De manera que quan nosaltres degradem el sòl, el que estem fent és alliberant aquest CO2 que estava segrestat en forma d'humus o altres formes, es descomposa, i aquest CO2 que estava allà emmagatzemat torna a l'atmosfera, i per tant ens contribueix a augmentar aquest efecte de canvi climàtic. És a dir, molts autors parlen d'aquests processos que es donen simultàniament al canvi climàtic, no?, que el canvi climàtic a vegades retroalimenta que hi hagi més canvi climàtic, no? Però en aquest cas dels sòls també tenim una mica de culpa nosaltres, que no utilitzem bé els sòls. Els sòls tenen un potencial brutal de segrest de carboni. Per exemple, no sé si tenim temps, però t'esmento molt ràpidament una iniciativa que va tenir el govern francès, que li van posar un títol molt explicatiu, es deia l'estratègia 4x1000. I això, bàsicament, més que una estratègia real, no? El que van fer és llançar una idea, que és que si amb canvis de gestió dels sòls agrícoles aconseguissin en un sol any augmentar un 0,4% el contingut de carboni, aquest carboni que estava a l'atmosfera i que quedava emmagatzemat en el sol seria equivalent a totes les emissions de França. I això dona una idea del potencial que té el sol per mitigar aquest canvi climàtic. No estic dient que sigui l'única solució, però és una de les solucions i, diguem, ja està entre les estratègies que hi ha actualment de lluita contra el canvi climàtic. El paper de segrest en el sol és clau, no? I, per tant, per mi és el segon gran servei que ens fa.
0: Uh-huh. Serà una de les línies futures, això que ens comentava ara?
1: Sí, bueno, això de fet, això ja està incorporat amb totes aquestes cimeres del clima, doncs ja des de diverses cimeres enrere això està explicitat allà, no? I en el cas d'Europa, doncs tenim totes aquestes polítiques que es diuen transversals de descarbonització, doncs existeix i doncs un exemple, una manifestació d'això és que s'estan començant a plantejar sistemes de compensació, per exemple, de pagesos o produccions forestals per, si fan pràctiques que aconsegueixen segrestar més carboni, i la idea és que en mitjà o llarg termini, o millor que sigui mitjà, que els hi paguin un tant per hectàrea en funció de lo que han aconseguit incrementar el carboni, perquè ens estan fent un servei a tots, diguem, no?
0: Uh-huh. Ara ens estava explicant el que és la matèria orgànica del sòl, però per què és tan rellevant per al bon funcionament dels ecosistemes?
1: Sí, bueno, sobretot perquè el sòl, potser el públic general té la idea de que és un material com molt inert, però és un material que en realitat és bueno, i que és com opac i és molt, però en realitat si el miréssim amb un microscopi veuríem que la meitat del volum és porós. I si miréssim encara amb més detall veuríem que està viu, ple de vida. Hi ha microorganismes, hi ha fongs, hi ha microartròpodes, però què passa? Que són, la major part d'ells són petits, no es veuen a ull nu, necessites un microscopi, i això fa que no hi hagi, la gent no tingui aquesta sensació de que és un sistema tan viu.
0: Però, I això és un sòl saludable,
1: eh? És un sòl saludable. Llavors, qui alimenta aquest ecosistema? És una mena de... Jo sempre ho dic a classe, això, que és una mena de Serengeti, no? Allà tens uns depredadors, uns productors, tens tots els grups tròfics, però el que passa que són petits i no es veuen. I són molt importants perquè qui alimenta tot aquest sistema? Doncs les plantes. Les plantes amb les fulles quan cauen es descomposen, alimenten els fongs i bacteris, uns altres s'alimenten d'aquests fongs i bacteris, i, diguem, la via d'alimentar aquest sistema ecològic és aquesta matèria orgànica entrant, que no només és la fulla, sinó també les arrels, que quan moren doncs porten matèria orgànica, i també darrerament sabem que les arrels també injecten i fabriquen més o menys la meitat del carboni que produeixen amb la fotosíntesi, l'injecten en el sòl en forma d'exsudats, en forma de sucres, i ho fan amb tot l'interès d'alimentar tota aquesta microbiota que sabem que és importantíssima.
0: Uh-huh. Un dels seus àmbits de recerca, com ja ens ha començat a avançar, és tot aquest carboni del sòl. Quin paper juga el sòl en aquest reservori de carboni?
1: Sí, doncs, en termes numèrics, amb els últims... Cada any es fa com un inventari, no?, de on està el carboni emmagatzemat, les emissions, etc. Es fa com un report anual de l'IPCC i bé, doncs, de moment no ha canviat. És el segon reservori de carboni en el planeta. De fet, una cosa que a la gent li xoca molt és que hi ha el principal reservori són els oceans, val? Considerant ja, diguem, l'aigua i els sediments marins, però el segon ja seria el sol. I, de fet, a bastanta distància del CO2 que hi ha a l'atmosfera, que això és una cosa que a la gent li xoca molt. I això explica per què el sol és aquest gran instrument per capturar aquest CO2 atmosfèric.
0: I, per tant, per lluitar doncs, contra aquest canvi climàtic que ens explicava abans, no?
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. En el seu grup de recerca treballen amb tecnosols i restauració d'espais degradats. Ens podria explicar una miqueta de què es tracta i en quins casos s'utilitzen aquests tecnosols?
1: Sí, sí, mira, això és un tema que normalment quan ho expliques a la gent per primera vegada els fa gràcia, no? Perquè que estem parlant en aquesta tecnologia dels tecnosols, nosaltres els definim com a sols construïts, és a dir, sols fabricats, no? D'aquí vindria aquest nom que sona tan estrany, no? Tecnosols. I quan fem aquesta tècnica, aquesta tecnologia, doncs quan estem en situacions en què hem perdut el sol completament i llavors l'única manera de recuperar aquell territori és fabricant els sols. I això...
0: O sigui, seria un sol artificial... substitut?
1: Sí, el que fas és construir un sol perquè després es comporti al màxim possible com un sol natural.
0: Amb tota la seva biodiversitat.
1: Exacte, sí.
0: I... Llavors, sí, una rèplica.
1: És una mena de sol construït artificial, que no és artificial perquè tu agafes els ingredients que tindria un sol. I això, per exemple, aplica, penseu, en mineria. Doncs quan fem mineria en cel obert, què fem? Doncs apartem aquesta capeta de sol, comencem a explotar uns materials geològics i se'ns genera allà un forat que per legislació a Espanya s'ha de restaurar. No? Fem servir aquesta paraula. Llavors, quan ja no s'utilitza aquesta mina, ja s'acaba l'explotació, estan obligats, de fet, inclús els obliguen que si volen obrir zones noves han de restaurar les antigues o un equivalent d'hectàrees, doncs el que fan és reomplir-ho amb restes de runes d'aquesta explotació i després el tecnosol què és? Doncs cobrir, crear aquesta capa prima, aquest sol, i diguem, hi ha diferents procediments perquè el procés vagi més o menys ràpid, però el nostre grup de recerca doncs, té molta experiència. Des dels anys 80, doncs, el catedràtic Josep Maria Alcañiz, que era el cap del grup, doncs va ser un pioner en aquest aspecte i ja tenim restauracions de 30-40 anys que ara en alguns projectes recents hem avaluat si allò ja està funcionant com un sòl natural.
0: I es senyalitza o es procura que no es noti que és un tecnosol?
1: No sé, o sigui, vols dir si encara, si avui en dia es nota la diferència, no?
0: De si, sí. Doncs la veritat... si es busca que es vegi la diferència, com podríem estar parlant d'una restauració d'un objecte de patrimoni cultural, o realment el que es busca és que no es noti res, que és un tecnosol?
1: El criteri estètic normalment no el tenim en compte perquè en realitat quan tu generes una situació favorable la vida hi floreix i s'acaba difuminant, no? I diguem, queda tapat. I un exemple molt icònic d'això és que de les primeres restauracions que es van fer eren mines de carbó que estaven just a sota de la Pedraforca. És a dir, la visió que tots tenim de la Pedraforca, aquests boscos que queden a sota, són zones restaurades, llavors, als anys 80. Llavors això...
0: Això no deu haver-hi molta gent que ho sàpiga,
1: exacte,
0: no?
1: I llavors això et dona una idea de com de que això funciona, no? I que aconseguim tapar aquestes ferides en el territori i que allò doncs actuï com ha de ser, no? Un espai natural i diguem que paisatgísticament el considerem una estampa de Catalunya, no?
0: Doctor Domènech, quin paper poden tenir els residus orgànics o residus materials o reciclats en la recuperació dels sòls degradats?
1: Bé, doncs és una molt bona pregunta perquè va a continuació d'això que parlàvem dels tecnosols. Nosaltres una manera que tenim d'accelerar que aquests sòls construïts es comportin com un sòl natural és ajudar-lo. I com ho podem ajudar? Pues igual com es fa en agricultura, si tu poses fems, no?, o nutrients, doncs les plantes creixen més, doncs també amb un sòl restaurat, si tu utilitzes aquests residus com si fossin fems, doncs tot va més ràpid. De fet, normalment el que fem és fer una capeta d'aquest sòl que restablim, doncs la capeta superficial, simulem aquests horitzons que parlem els edafòlegs més orgànics i ho fem barrejant-ho amb residus. I el que intentem fer és connectar això amb problemes ambientals que tenim. Doncs intentem connectar aquestes restauracions amb residus que, per exemple, no tenen una altra sortida, com nosaltres hem fet experiències amb fangs de depuradora, per exemple, que sabeu que la contrapartida de tenir els rius nets, no?, de depurar les aigües residuals, és que generem tones i tones i tones de fangs de depuradora que moltes vegades no tenen prou qualitat per ser utilitzats en agricultura. Doncs una sortida possible és una sola aplicació per restaurar territoris, no? Terrenys. Llavors, o altres materials. Vull dir, ara això va ser com l'inici, però ara provem tot de materials per donar-los una sortida, en aquest sentit de l'economia circular, no? D'intentar no perdre recursos, no? Nutrients o matèria orgànica.
0: Uh-huh. Quan es restaura un sòl, que ara em comentava, per exemple, com avalueu si s'ha recuperat, si s'està recuperant, si està tornant la vida? És un tema d'observació visual o teniu alguna eina que us ajuda a avaluar? Com ho feu? Perquè abans sí. També dèiem que no es veia, no? Visualment, sí. O almenys inicialment potser no es veu. Com ho calculeu?
1: Sí.
0: Quins indicadors teniu?
1: Això també ha anat canviant amb el temps, no? Diguem, a l'inici, doncs, quan jo encara no estava ni era investigador ni res, sinó que estava estudiant, i ja es feien aquestes coses, doncs hi havia més un criteri visual de la vegetació, no? Sense mirar massa més enllà que això, però ja en el grup, doncs ja jo he vist, ja hi he passat prou temps per veure com això s'ha anat refinant, no? I fent més complexa. I ara el que fem és utilitzar una aproximació més de que parlem de salut del sòl. Quan parlem de salut del sòl, doncs veure si s'ha recuperat la salut del sòl, doncs igual com la salut humana no depèn d'un sol indicador, tu tens una analítica, doncs fem una mica el mateix. Doncs agafem diferents paràmetres i els avaluem tots alhora.
0: O sigui, entenc que agafeu una mostra sí. I l'analitzeu amb diferents paràmetres, amb diferents indicadors, li feu una analítica al sòl, no?
1: Fem una analítica, però molt completa, perquè intentem relacionar-ho amb aquestes funcions que he dit a l'inici, aquests serveis que fa, doncs agafem paràmetres analítics que ens reflexin si estan fent aquestes funcions al màxim. Coses com, per exemple, la producció, doncs és mirar la quantitat de planta que hi ha. El segrest de carboni, doncs mesurem el carboni en el sòl. També mirem molt un aspecte que no n'hem parlat, que és que el sòl també té la capacitat d'emetre o captar gasos d'efecte hivernacle, no? Doncs això també ho mesurem. Uh-huh. És a dir, una mica fem una mena d'analítica, però basada en paràmetres rellevants que t'indiquen la salut.
0: I aquesta analítica són uns estàndards universals, diguem? Hi ha un protocol, no sé si europeu o...
1: Bé, això ara encara no tenim estàndards per fer aquestes coses, però sí que estem en camí d'aconseguir-ho, perquè recentment, fa un parell d'anys, es va aprovar la directiva de sòls. I aquesta directiva, bueno, pels oients que no sàpiguen què és una directiva, és una mena de llei de lleis, no? Que està
0: europeu.
1: A sobre de tot, a nivell europeu, i que ha trigat dècades a sortir respecte a la directiva d'aigües i d'aire, i diguem que ha sigut una mica criticada perquè no ha anat molt enllà, però sí que ha fet una cosa important, que és definir què s'ha de mesurar en un sòl per avaluar la qualitat, no? I ha intentat, doncs, acotar una mica aquesta part metodològica que, com molt bé has indicat, és molt important. El que passa que no ha anat més enllà de ser ambiciós en mesures de protecció. Ho ha deixat com una mica que els estats ho especifiquin més i siguin més o menys restrictius, segons la seva voluntat, al contrari del que s'ha fet en aigües i atmosfera, que tenim uns nivells màxims clars, per exemple, de contaminants, etc. I per què és això? Per què ha costat tant que sortís la directiva de sòls? Doncs perquè, a diferència de l'aire i de l'aigua, el sòl sempre té propietari. Mm-hmm. Llavors això xoca amb molts...
0: Interessos econòmics, també?
1: Interessos econòmics, etc. Perquè l'aire sabeu que no és de ningú, no? Llavors podem legislar. L'aigua tampoc és de ningú. El que tenim és una legislació de drets d'ús, no? Però diguem, no és propietat de ningú. En canvi, el sòl, cada centímetre de terra sol tenir un propietari, no? I si no, és l'administració pública.
0: Uh-huh. I hi ha propietaris privats o grans empreses que s'hagin oposat, doncs, a aquesta directiva?
1: Sí. Bueno, jo no tinc tampoc constància que hagin sigut lobbies concrets, no ho sé. És simplement, jo crec que s'han tallat o, diguem, s'han inhibit els propis legisladors davant del conflicte que generaria a tot el cos de legislacions que hi ha, doncs, regulant molt fortament aquest aspecte. Uh-huh. Val? Vull dir, molta gent s'ha queixat una mica de que no hagin sigut prou ambiciosos, però bé, en tot cas és un primer pas i potser les directives es poden reformar, modificar i potser anirem en aquest sentit.
0: Mm-hmm. És un primer pas, no? Sí. Allò, en tot sí, cas. Doctor Domènech, hi ha una dimensió de contaminació del sòl que sovint preocupa bastant. Quins contaminants són més problemàtics avui en dia en entorns agrícoles i en entorns industrials?
1: Sí, doncs està molt bé que facis aquesta distinció perquè sovint no tenen res a veure, no? En entorns agrícoles la contaminació, a no ser que hi hagi hagut, vull dir, quan ha sigut sempre agrícola l'ús, doncs sol estar associada a aquest ús d'agroquímics, no? I estem pensant sobretot en pesticides, no? Doncs que, bueno, sabeu que a Europa va haver un intent d'avançar cap a la prohibició dels pesticides per temes de salut ja no només ambiental sinó humana. Sabem que molts pesticides són cancerígens, etc. I bé, aquí sí que hi ha uns interessos econòmics brutals, ajuntats també amb que doncs, el sector agrícola doncs, li fa molta por no poder utilitzar-los, no? També és legítim que els hi faci por aquesta transició. Ara tenen un producte que els hi dona, ells es pensen que els hi dona la seguretat de que hi hagi collites. També hi ha una agricultura sense pesticides que funciona, vull dir que també hem d'anar a canviar la mentalitat. I aquest seria el principal efecte. Amb sòls que no són agrícoles, doncs Catalunya és un exemple de lloc per la seva història industrial des de 1800 i poc. Doncs estem al nivell de països com Holanda o Alemanya, tenim molts llocs contaminats i que té a veure amb la indústria. És a dir, la indústria antiga doncs, no hi havia regulacions ambientals i moltes vegades els residus d'aquesta indústria acabaven al propi recinte industrial i moltes vegades han passat dècades. I
0: els rius, no?
1: Sí, els rius, també les lleres dels rius, etc. I llavors tenim múltiples llocs contaminats que de cop es fa sobre un lloc una rasa i es troben allà uns materials i bé, doncs aquí tenim l'Agència de Residus de Catalunya que es dedica a això, a anar inventariant aquests llocs contaminats i bé, aquí hi ha una legislació que diguem, obliga el propietari actual d'aquests terrenys a fer la inversió de descontaminació, perquè si no, no se li permet vendre aquest terreny. Això fa que, bueno, doncs que a vegades potser alguns propietaris quasi prefereixen no vendre, no?, per no assumir aquest cost, però és una legislació que és efectiva perquè, diguem, fomenta que es facin aquestes remediacions i que no se n'hagi d'encarregar al 100% l'administració pública, tot i que sovint li toca fer-ho amb els diners de tots per la salut de tots. No?
0: I aquests residus, on van a parar aquests residus?
1: Sí, doncs una mica depèn de la tipologia de contaminació. Doncs a vegades no hi ha més, diguem, podríem fer com, hi hauria tot un espectre de tecnologies per descontaminar aquests llocs, no? Però diguem, dependria de la càrrega i del tipus de contaminants. La situació més desitjable és que ho puguis fer in situ, que puguis fer tractaments barats in situ, i això per exemple es pot fer amb contaminants que són biodegradables fàcilment. Llavors una manera de fer-ho, doncs com he dit abans, és afegir matèria orgànica. Si tu afegeixes matèria orgànica, això augmenta tota l'activitat microbiològica i això fa que en tota aquesta diversitat que hi ha alguns siguin capaços també de degradar aquest contaminant que hi ha allà, no? Contaminants orgànics. Això en alguns casos. En altres casos, doncs, quan, per exemple, hi ha metalls, doncs això no és possible, llavors el que optem és per bloquejar-los, no? Fer que es quedin allà paradets, fer-los precipitar químicament, seria una altra modalitat. I en última instància, quan allò no té solució i està generant un problema de salut pública, l'única solució és extreure'ls i que vagin a abocador. No? Però, diguem, és l'última solució, perquè és la més cara, també, no? I la que, bueno, i diguem, és la menys aplicable moltes vegades.
0: Mm-hmm. Doctor Domènech, en aquest context de canvi climàtic que estem immersos, Com poden evolucionar els problemes de degradació del sòl en les properes dècades o en els propers 3-5 anys?
1: Sí, clar, això és una molt bona pregunta perquè la tendència és que el canvi climàtic ho està canviant tot i per exemple també està canviant doncs, els patrons de creixement de la vegetació, etc. I llavors en realitat trobaríem que si miréssim a escala planetària doncs hi ha zones en què la vegetació prosperarà més perquè fa menys fred, però també prosperarà, hi haurà més descomposició, vull dir que a vegades és difícil saber quin balanç hi haurà de carboni en el sòl, i en zones com la nostra mediterrània, doncs en què plourà, doncs si plogués menys o hi hagués més temperatura, esperem que els nostres sòls s'empobreixin una mica més de carboni. Llavors, quina és la solució? Doncs el canvi climàtic ja està aquí, això ja crec que tots els oients ho tenen clar, ja ho notem, i per tant ara el que hem de fer és actuar correctament, és a dir, hem de, en un context de que no ens ajuda, no, a mantenir aquests nivells de carboni o que els sòls són més susceptibles a degradar-se, els hem d'ajudar encara més, i per tant, com ho fem això? Doncs amb bones pràctiques, és a dir, amb unes agricultures que no siguin industrials, que siguin... ara es parla molt de l'agricultura regenerativa, que nosaltres hem treballat en alguns projectes, que precisament busquen això, que és, tot i aquest context més difícil, que ens ho posen més difícil, no el clima, doncs fer les coses correctes per seguir no només cultivant i produint aliment, sinó amb cada collita millorar la qualitat del sòl. I una part d'aquesta qualitat és augmentar aquest carboni. Per tant, també augmentant la seva capacitat de mitigació climàtica.
0: Uh-huh. Aquesta seria una de les mesures de gestió o una de les polítiques que serien imprescindibles per regenerar tot aquest sòl?
1: Sí, com... No
0: t'entenc. Per protegir el sòl? O sigui, és una d'aquestes aquestes noves maneres de fer agricultura, regenerant el sòl, és una de les mesures que s'hauria d'aplicar?
1: Aquesta és una mesura, per mi, no l'única, però molt clau. Perquè pensem en totes les hectàrees que tenim de sòls. Aquests sòls amb aquesta agricultura convencional estan empobridíssims en carboni. Això el que vol dir és que tenim un marge de millora brutal i allà hi podem encabir tones i tones i tones de carboni. Òbviament, la primera cosa que hem de fer és tallar les emissions. No? Això a vegades s'oblida, a vegades ens fixem en una cosa i ens oblidem de l'altra. Hem d'actuar amb tots els fronts possibles. És una guerra contra el canvi climàtic, diguem, però l'estratègia 1 és reduir les emissions, és a dir, passar a descarbonitzar, tallar les emissions i després doncs, fer totes aquestes pràctiques per treure aquest CO2 que ja hem alliberat a l'atmosfera, doncs posar-lo, confinar-lo el més ràpid possible.
0: Uh-huh. Doctor Domena, farem una petita pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Avui estem conversant amb el doctor Domena sobre la degradació dels diferents sòls. Doctor Domena, en el seu cas, combina docència, recerca i també tasques de gestió. Com se sosté l'equilibri entre totes aquestes dimensions de l'acadèmia? N'hi ha alguna que surti perjudicada?
1: Sí, bueno, això és un tema de conversa que tenim amb tots els companys allà fent el cafè, etc, de com trobar l'equilibri, no? I bueno, doncs, si cadascú doncs, té l'estratègia que pot, no? I sempre, bueno, sempre en el sector sempre acaben rebent els de casa, no?, una mica, però també moltes vegades a casa entenen que és un tema que ens apassiona i que...
0: Sort n'hi ha, no?, de la passió per la feina, no?
1: Ens ha costat tant arribar-hi que a vegades sí, embogim una mica per la passió que tenim aquesta feina. I bé, doncs potser sí que hem d'intentar conciliar les dues coses. Però una cosa que sí que ens trobem tots és que entrem per fer recerca molts cops, a vegades hi afegim la docència, i el que no sabem és que ràpidament, quan ens anem fent més grans, cada vegada tenim més gestió i molt poc temps per fer recerca, i sí que això és un tema que ens hauríem de plantejar, que quan diguem, tenim la maduresa per fer una recerca, ens enterren amb gestió. Crec que això és una queixa que tenim tots i que hauríem d'aprofitar els diners invertits a nosaltres per tenir més temps de fer recerca i de pensar, que és el que ens hem format per això. Vaja.
0: Com hauria de ser aquesta etapa de ja més de, doncs, quan ja tens una recerca consolidada fent menys gestió? Com hauria de ser aquest sistema?
1: Sí, bueno, jo el que veig és que a tots ens passem molts anys treballant fortament per tenir un currículum potent per poder-te estabilitzar, perquè ja en el món de la ciència és molt llarg, molt difícil, ens estabilitzem en 40 i tants. I crec que, o almenys és la meva experiència, que és que en el moment en què guanyes una plaça, tens molta energia. Estàs molt acostumat a gastar molta energia, a ser molt energètic, i aquesta
0: i un
1: energia...
0: un rimal, no?
1: Sí, l'has de dirigir cap a una altra cosa, i en el meu cas és pels altres, no? Diguem, doncs ajudar els investigadors joves que estaven en la... que estan a les etapes que jo havia estat prèviament, i també, doncs, això que estem fent avui, doncs, intentar divulgar coses que consideres que són, la societat ha de conèixer, i també, doncs, jo sóc molt fan, m'agrada molt la docència, i no sé què pensen els meus alumnes, però a mi és una cosa que m'apassiona i ho intento fer bé.
0: I dirigir tesis?
1: Intento, sí, treballar-m'ho. I tesis també, vull dir que formaria part també de les nostres obligacions. Nosaltres tenim unes obligacions com a docents i com a investigadors de revertir aquest esforç que ha fet la societat amb nosaltres, no? Amb les beques, amb el diner públic que ens arriba via els impostos dels ciutadans.
0: Una manera de rendir comptes a la societat, no? Sovint parlem d'aquesta pressió invisible que envolta la carrera científica. Com s'ha manifestat en el seu cas aquesta pressió en la seva vida personal o professional?
1: Sí, jo t'he de dir que en aquest sentit he tingut bastanta sort, perquè jo vaig molt enfeinat però estressat, no em costa estressar-me, i de fet de més jovenet potser sí que en algun moment m'agobiava una mica aquest excés de coses, però amb l'edat he anat com guanyant
0: confiança, potser, o domini, dir,
1: no ho sé, suposo que pots fer més feina en menys temps, no? Sent més eficient, i no m'ha arribat a sobrepassar, però sí que tinc molts companys i companyes que hi ha hagut moments que han hagut de fer un peron, no?, i dir, hòstia, què estic fent, no? Que, bueno, sabeu que amb el nostre sector és molt habitual els blackout, no?, els bueno, això que tinc companys que els ha passat, que l'estrès crònic, doncs, et passa factura, no?, i hi ha un dia que no et pots ni aixecar, i ja sé que això, potser els oients que ens escolten diuen quin embogiment, no?, però és així, vull dir, nosaltres tenim moltes pressions, una feina que... I la pitjor és la pròpia, no?
0: L'autoexigència,
1: que moltes vegades t'exigeixes més del que pots, també.
0: Perquè també hi ha com una creença de que s'ha d'estar connectat 24 hores, no? Sí. I o en alerta 24 hores a la carrera, potser en algunes àrees més que en d'altres, però també hi ha aquesta autoexigència d'estar hiperconnectat, no? Potser?
1: Sí, bueno, perquè és la conseqüència d'aquest sistema que és així molt, molt competitiu, no? Que bueno, està tot muntat, ara està canviant una mica, però està tot muntat perquè hi hagués uns indicadors numèrics que anaven a pes, no? Doncs quantes publicacions, que siguin en revistes molt bones, que hagis dirigit a un munt d'estudiants, un munt de... Llavors això et fa que quan no estàs en etapa que no estàs consolidat, doncs vull dir, estar parat una estona es comença a pujar una mica de remordiment de què estic fent, no? I ja sé que això pot semblar una bogeria, però molts del sector et diran que és algú que ho vivim així, però penso que bueno, potser hi ha una època de la vida que és important treballar, vull dir, no estic traient i s'ha de pencar molt, però no viure amb angoixa, vull dir, que hi hagi un límit, i després, quan ja has passat aquesta etapa, doncs ajudar també als teus companys més joves de que se n'adonin, no? Que ho visquin amb pencar molt, però sense fer-se mal ells mateixos.
0: Vostè ara mateix també és coordinador d'un grup de recerca. Quins obstacles s'ha trobat fins a poder arribar a coordinar aquest grup de recerca i poder fer una recerca més estable i que també sigui competitiva alhora?
1: Sí, bueno, el seu grup de recerca ha sigut una cosa com natural, no? Per edat, no? Ara sóc el més gran, no?, del grup i també, bueno, era com molt natural que ho fes jo uns anys i després pues, ja ho farà un altre. Però vull dir, les dificultats jo crec que no són tant per ser ara coordinar un grup de recerca, sinó els propis de la recerca, que és una mica això, bueno, les dificultats que tenim tots del finançament, que és molt baix, en el sentit de que diguem, hem d'estar contínuament demanant projectes que ens suposen un esforç terrible d'hores i de creativitat, no?, d'intentar, i fas una aposta molt arriscada perquè jo en ciència gairebé mai et diuen que sí, no? I llavors això, a no ser que has de desenvolupar una mica d'immunitat a la frustració, perquè diguem, destines moltes hores a demanar projectes que no et donen, perquè les institucions que...
0: El finançament és limitat, no?
1: El finançament és molt limitat. I també
0: molt competitiu.
1: I molt competitiu. I després també l'administració no ajuda, perquè, no sé, jo, per exemple, soc molt crític amb el format de projectes europeus. Els projectes europeus a vegades treuen una... Bueno, els oients no sé si ho entendran, però treuen un projecte d'un tema, no? I tu vas fent propostes relacionades amb aquells temes. Doncs clar, a vegades en donen un només d'aquesta, un projecte de 9 milions, no sé, potser seria millor que repartir, no?, fer projectes més petits i diguem, fomentar que l'esforç que fan els investigadors sigui més recompensat, no?, que no sigui una taxa d'èxit baixíssima, no?, de normalment estem rondant 10%, 5%, algo així, crec. Uh-huh. Vull dir, bastant realista.
0: Per tant, vostè seria més partidari de repartir aquests euros una mica més amb diferents grups?
1: Sí.
0: I potser trobaria que seria més eficaç i més coherent?
1: Seria més eficaç perquè doncs, ens ajustaríem als pressupostos més modestos, perquè al final 9 milions d'euros entre 60 partners, bueno, m'he passat ara, potser 30 partners, dels quals la meitat a vegades no són ni experts d'aquell tema, és una manera molt ineficaç de gastar els diners. I després també explorar altres formats de recerca. Vull dir, ja, no sé si això, una vegada vaig sentir, no sé si era una intenció o un projecte, no sé si és real. Hi ha països, a Holanda, sé que es va, no sé si s'està fent, un sistema en què cada investigador en una plaça fixa rebia uns diners per recerca i després aquests diners s'hi afegien un afegit més en funció de les votacions de tots els teus companys. Uh-huh. És a dir, un sistema que premia l'excel·lència des del punt de vista dels teus companys, dels que saben de l'àrea teva, no?
0: I els diners són de la universitat?
1: Jo ara no et sé explicar exacte, però dir, em va semblar un format molt interessant, que hi hagués un finançament basal per fer una recerca mínima.
0: I com una comissió extra, no? Exacte. Diguem-ne.
1: I això em va semblar un format molt interessant, perquè aquí el sistema és una mica pervers. Vull dir, has d'estar demanant no sé quants projectes simultàniament perquè te'n donin un. I és bastant ineficient per tothom, també per l'administració.
0: I en molts casos, estic parlant, per exemple, amb altres àrees, altres convidats que han vingut als Cites de Ciències, també han comentat que això també talla, per exemple, la contractació de personal o de poder tenir estudiants en la tesi doctoral. Com afecta això, els joves, això, contractats o primers contractes, tesis doctorals?
1: Sí, clar, diguem, en el cas dels contractes doctorals, bé, aquí no t'afecta molt perquè són uns diners que t'arriben, aquest estudiant et ve amb una beca i és per un període prou llarg perquè pugui completar la tesi. El problema es genera sobretot amb el cost, per exemple, en els grups de recerca no tothom està fent la tesi. Moltes vegades hi ha personal tècnic...
0: O no tothom té beca per fer la tesi.
1: No tothom té beca. Uh-huh. I llavors aquí està el problema, que en el moment que tens una baixada dels projectes o quedes sense projecte, tens tot un munt de gent amb ganes, formats superprometedors i que et veus obligat a dir-los que em sap molt greu perquè és que no puc finançar. I crec que és una gran pèrdua, perquè jo sóc molt fan de la gent que opta per la carrera científica en modalitat tècnica. Són superimportants, perquè formen tècnicament els estudiants de doctorat, per exemple. És a dir, en aquest país no hi hagi carrera de tècnic, és un endarreriment molt gran, que dificulta també molt la recerca. En altres països hi ha figures en els centres de recerca de tècnics i que poden anar progressant amb l'edat a mesura que són més professionals.
0: En quins països es dona aquesta carrera tècnica? Dir,
1: jo tampoc puc donar un llistat, però sé que, per exemple, a Alemanya, tu vas a universitats alemanyes i trobes tècnics, doncs hi ha gent gran que sempre ha fet de tècnic i que són uns puntals en les seves àrees de recerca, perquè saben molt, vull dir, és que saben més que potser gent que ha fet el doctorat, perquè tenen 20, 30, 40 anys d'experiència.
0: I que coneixen bé la institució, no, segurament,
1: exacte,
0: com els mecanismes de funcionament.
1: Sí, o, bueno, o també s'han anat canviant d'institució, però vull dir, és una gent que són científics, però d'una altra manera, no? d'ajudant els altres. No? Uh-huh. I bé, no estic dient que aquí no sigui així, eh? Aquí ja hi ha centres com el nostre, que ho està intentant, però el problema és que no hi ha finançament basal per part de l'administració per aquests tècnics. Els hem de sufragar el 100% als investigadors en projectes.
0: En projectes, sí, sí. Sí. Uh-huh. Que també després això redueix, doncs, la despesa que es pot destinar o el temps d'extensió dels contractes, i etcètera.
1: Sí.
0: Doctor Domena, per acabar, quins consells donaria a la gent jove que es vulgui dedicar a estudiar biologia, ciència del sòl i temes afins?
1: Home, jo els recomanaria que, si els agrada aquest tema, que tirin per aquí. Perquè jo he sigut molt feliç fent el que he fet. Si una persona... Jo era un nen molt curiós i me n'alegro molt d'haver triat aquest camí, que és difícil. Vull dir, ja sé que avui en dia l'esforç no està massa ben valorat, o que facis una cosa que no té un rendiment immediat, però us asseguro que, mirant-ho en perspectiva, estàs molt content de la decisió que has pres, perquè bé, és una feina apassionant en què sempre, cada dia, estàs aprenent coses, vull dir, del teu tema, però també bé, vas a fer el cafè, vas a dinar amb gent que es dedica a altres coses i t'expliquen, i cada dia aprens. I la veritat és que, si tu tens aquesta
0: curiositat innata,
1: és la teva feina. Vull dir que jo us recomano que tireu per aquí, no? Igual com fer tesis, etc. És molt important que el jovent agafi passió per la ciència. La ciència és molt important perquè soluciona problemes, no? I ara sé que hi ha una mica de falta de vocacions, no? En general, en ciències, això és el que diuen molts professors de secundària, i també trobo molt malament que es redueixin també els continguts de ciència. La ciència és molt important, no? per la societat.
0: Química, física, sí. Han vist reduïdes les seves hores,
1: sí.
0: També filosofia i llengües,
1: sí, sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Que també, com el grec o el llatí, que també serveixen per estudiar ciències després.
1: Exactament, exactament.
0: Sí. No sé si aquesta falta de vocació trobarà més vocació en el futur, però dit queda,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, sí, és un error reduir aquestes disciplines, com tu molt bé has dit, la filosofia o els idiomes morts t'ajuden a pensar més. Uh-huh. Et fan més, més

0: titular de la UAB, investigador del CREAF. Gràcies per acceptar la nostra invitació al programa Cites de Ciències.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses al control de so. Fins aviat.

0: xarxes.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Villa.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

Las mil y una rumba es van cantant una nit per deu gitanos i sent foguera amagada sota el coixí.

destí. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, si vol un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un clot, i no

Juan Portón. Sí, sí, te lo voy a llevar.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona
1: Bitlles. Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
2: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la

0: vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'hora del conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I ho fem viatjant cap a un lloc molt llunyà i exòtic. Ens n'anem cap a l'Orient, a una ciutat plena de basars, olors d'espècies i palaus majestuosos, per recordar un dels contes més cèlebres i màgic de Les Mil i Una Nits.
0: Oh, però què dius? M'encanta! Segur que molts de vosaltres ja el coneixeu, però sempre és un plaer tornar-hi. El protagonista és l'Aladí, un jove humil i una mica trapella que, gairebé per casualitat, acaba atrapat en una cova secreta plena de tresors, on trobarà un objecte aparentment vell i brut, que és una llàntia d'oli.
1: Però ja sabeu que en els contes les aparences enganyen. Només que la fregui una mica per treure'ns la pols, i dins en sortirà un geni gegant capaç de concedir els desitjos més increïbles. Començarà així una aventura plena de tapissos voladors, de princeses i un bruixot malvat que ho voldrà espatllar tot.
0: Així doncs, prepareu-vos per demanar tres desitjos i viatjar amb la imaginació. Amb tots vosaltres, Aladí i la llàntia meravellosa.

0: Fa molts i molts anys vivia un jove anomenat Aladí. Aladí era molt alegre. Tot el dia voltava pels carrers amb el seu turban vermell, rient i fent gresca. El seu pare, que era sastre, hauria volgut que aprengués l'ofici, però Aladí no en volia ni sentir a parlar de treballar. A ell només li agradava jugar i a l'hora del sol jeure a descansar a l'ombra fresca. Però vet aquí que un dia a aquella ciutat hi va arribar un bruixot. Venia de l'altra punta del món i havia travessat mars i oceans, muntanyes i deserts i continents sencers amb un sol propòsit: trobar Aladí i la Llàntia Meravellosa. Quan el bruixot va veure el jove Aladí, es va fer passar per al seu oncle i, prometent-li qui sap què, el va dur fins a l'entrada d'una cova on hi havia un tresor fabulós. Allà li va posar un anell màgic i li va dir:
1: Aladí, tu ets l'únic que pots agafar la llàntia del tresor. Porta-me-la. Amb aquest anell ningú t'ho impedirà.
0: I d'una empenta el va fer entrar a la cova. Aladí va travessar un jardí on els arbres tenien les branques plenes de joies. Eren tan boniques que se'n va omplir les butxaques fins dalt. Quan va trobar la llàntia, la va agafar i va tornar cap a l'entrada de la cova, però anava tan carregat que no podia pujar.
2: Ajudeu-me, oncle!
1: Vinga, dóna'm la llàntia!
0: Fins que, furiós, creient que Aladí no li volia donar, va agafar una enrabiada de mil dimonis i, fent un terrible encanteri, va tancar la porta de la cova per sempre més. Pobre Aladí, com s'ho faria per sortir d'allà? Mentre estrenyia els punts amb ràbia, va notar l'anell i el va fregar. Tot d'una va aparèixer una figura horripilant, el geni de l'anell.
3: Demaneu-me el que vulgueu.
2: Em podríeu portar a casa?
0: I el geni així ho va fer. Un cop a casa, Aladí va tenir la pensada d'anar a vendre la llàntia. I mentre la fregava per deixar-la ben neta, de sobte se li va aparèixer un geni majestuós.
4: Sóc el vostre esclau, oh senyor meu. Obeeixo a qui tingui la llàntia a la mà.
0: Feia mil anys que el geni dormia dins la llàntia i el seu poder no tenia límits. Era capaç de complir tots els desitjos que se li formulessin. I Aladí, afamat, va demanar un tros de pa per matar la gana. En un batre d'ulls, el geni li va parar una taula amb les menges més exquisites de la terra, servides en plats d'or massís. Després va agafar els plats d'or i els va dur a vendre. I en va treure una bona picossada. I tip i feliç va sortir a passejar. Just en aquell moment, la princesa Budur i les seves donzelles s'encaminaven cap als banys de la ciutat. Aladí havia sentit a parlar tant de la bellesa d'aquella princesa que no se'n va poder estar. La va seguir fins als banys i la va espiar. Aladí no havia vist mai de la vida una noia tan preciosa. La pell fina com la seda, els cabells negres com la nit i uns ulls bonics com dues perles. Se'n va enamorar perdudament. Però el que Aladí no sabia era que aquella mateixa nit la princesa Budur es casaria amb el fill del visir. Feia temps que el rei buscava el millor pretendent per la seva filla. Prínceps o nobles, homes rics, influents, mereixedors de la princesa. Fins que el visir, el seu home de confiança, el va convèncer perquè es casés amb el seu fill. Per ordre del rei, tota la ciutat estava engalanada i quan es va pondre el sol, va començar el casament de la princesa Budur. Quan Aladí ho va saber, el món li va caure als peus i corrents va demanar ajuda al geni.
2: Vés al palau del rei i porta'm la princesa i el seu espòs.
4: Els teus desitjos són ordres per mi.
0: I dit això, el geni es va esmunyir fins al palau i va portar el llit de noces a casa de l'Aladí. Quan el fill del visir va veure el geni, es va espantar tant que va fugir: cames, ajudeu-me. Aleshores, Aladí va seure al costat de la princesa i va passar tota la nit contemplant-la. L'endemà, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar audiència al rei i li va oferir totes les joies que havia agafat a la cova si li concedia la mà de la seva filla. Aquell regal era digne de la princesa i el rei ho va acceptar. Aladí, boig de felicitat, va tornar a fregar la llàntia.
2: Amic geni, vull el palau més luxós que mai hagi existit damunt la terra.
0: I el desig, una altra vegada, li va ser concedit. Un palau de marbre decorat amb vores d'or i plata va aparèixer del no-res. La princesa Budur, en veure'l, es va quedar esbalaïda i es va llançar als braços del jove Aladí. Un dia que la princesa estava sola al palau, va sentir una veu que cridava.
5: Canvio llànties velles per llànties noves!
0: La princesa es va recordar de la llàntia d'Aladí i va pensar que li faria molta il·lusió si la canviava per una de ben nova. I així ho va fer, amb la millor de les intencions. Però qui cridava era el bruixot, i un cop va tenir la llàntia, va demanar al geni que s'endugués al palau i la princesa fins al seu país. Quan Aladí va tornar, es va desesperar. Sort que encara duia l'anell màgic, i va demanar al geni de l'anell que el portés fins la princesa. La màgia del bruixot era molt poderosa, però l'enginy d'Aladí encara ho va ser més. Amb l'ajuda de la princesa, va aconseguir recuperar la llàntia i, finalment, va vèncer el bruixot pervers. Aladí i la princesa van tornar a la ciutat on van viure en el seu palau de marbre, feliços i eternament enamorats. I quan va ser el moment, Aladí va regnar en aquelles terres d'una manera justa i honrada i va ser un rei estimat per tothom. I l'amor entre Aladí i la princesa Budur va durar cada dia de la seva vida.
1: I de l'orient dels genis i dels desitjos de l'Aladí, tornem cap a un bosc molt bonic i ple de vida, on viuen un munt d'animalets. Avui anirem a l'escola d'aquest bosc per conèixer dues companyes de classe, que són la Nit i el Dia.
6: I per un costat tenim la Matilda, que és una conilleta super entremaliada, que es passa tot el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada, esmorzant a dues mossegades i empenyent tothom perquè es pensa que el món s'acaba. I per l'altre costat tenim la Tomaseta, que és una tortuga tranquil·la que fa el seu camí a poc i gaudint del paisatge.
1: El cas és que un dia la conilleta, anant a tota velocitat, ensopega amb la tortuga i es munta un bon embolic. Tant és així que la senyoreta Carmeta, la mestra, decideix castigar-les, o més aviat donar-los una lliçó. Les obliga a apuntar-se juntes com a parella a la gran cursa del dia de l'esport.
6: Imagineu-vos quin equip. Una conilleta que només vol córrer i una tortuga que va al seu ritme. Sembla un desastre, oi? Doncs, durant la cursa passaran coses molt inesperades. Hi haurà algun perill a la vora del camí i, sobretot, la Matilda descobrirà un món de meravelles que es perdia per anar sempre amb tantes presses.
1: Una història fantàstica per aprendre a frenar una mica i a valorar els altres. Sigueu ràpids o sigueu lents, no us perdeu el segon conte d'avui, la tortuga Tomaseta i la conilleta que corria massa.

0: Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un bosc on vivien feliços molts animalets. Entre ells, la Matilda, una conilleta molt entremaliada que es passava el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada i sense parar atenció en res. Al matí, la seva mare sempre la despertava amb temps suficient perquè Matilda pogués vestir-se, esmorzar, rentar-se les dents i anar a col·legi sense presses. Però la Matilda preferia dormir fins a última hora, vestir-se ràpidament, esmorzar en dues mossegades, no rentar-se les dents i anar al col·le a tota velocitat, tot empenyent la gent que es trobava pel camí. Un dia, just abans d'arribar a l'escola, corrent a tota velocitat com sempre, la Matilda no va veure la Tomaseta, una tortuga que anava a la seva classe i que, com cada dia, arribava sola a l'escola. Va ensopegar amb ella i va caure. Es va aixecar molt enfadada i li va dir:
1: "Mira per on vas, no veus que no pots anar tan a poc pel mig del camí?"
0: I la Tomaseta, estranyada, li va preguntar:
2: "Que miri per on vaig? Ets tu la que sempre vas corrent sense fixar-te en res. A més, m'has fet mal i ni tan sols m'has demanat perdó."
1: "Deus estar de broma, demanar-te això, disculpes a tu? Si he sigut jo qui ha caigut per culpa teva."
0: La senyoreta Carmeta, que va veure tot el que havia passat, els va demanar que passessin al seu despatx.
3: "A veure, Matilda, veig que t'has apuntat a la carrera per parelles que ha organitzat l'escola amb motiu del dia de l'esport, però que t'has apuntat sola. I també he vist que tu, Tomaseta, no t'has apuntat."
1: "Senyoreta, jo no necessito ningú per guanyar la carrera. Tenir una parella només em trauria temps si l'he d'anar esperant. I deu estar de broma quan li he dit a la Tomaseta que s'apunti a la carrera. Les tortugues no poden córrer i només entorpirien la resta de participants."
3: "Matilda, ai, que n'estàs d'equivocada. I és per això que vull que totes dues feu un equip a la cursa."
1: "Que jo faci un equip amb qui? Amb la Tomasa? De cap de les maneres. Jo correré sola, no necessito ningú i menys aquesta tortuga."
0: I la tortuga Tomaseta li va dir molt enfadada:
2: "Escolta, conilleta presumida, jo tampoc vull fer equip amb tu."
3: "Matilda, Tomaseta, no hi ha res a discutir. Fareu equip a la carrera del dia de l'esport."
4: "Però, senyoreta..."
0: El dia de la carrera va arribar i la Tomaseta i la Matilda s'havien posat malaltes molt sospitosament. La senyoreta, que ja s'ho va imaginar, va anar a casa de totes dues a buscar-les.
3: "Vinga, vinga, no vull excuses, us esperen a la carrera."
0: L'esquirol Robert va donar la sortida des del seu arbre i tots els participants van sortir corrent, tots menys la Matilda i la Tomaseta, que feia el que podia però que avançava molt a poc, i la conilleta Matilda només feia que queixar-se.
1: "Per què la senyoreta m'ha obligat a córrer amb aquesta tortuga?"
2: "Mira, Matilda, aquesta situació a mi tampoc m'agrada. Em poses molt nerviosa, així que ens haurem d'aguantar totes dues i serà millor que no ens queixem."
1: "I a sobre, no tinc ni idea d'on estem. No he passat mai per aquest camí i segur que em perdré."
2: "Però què dius ara? Que no has passat mai per aquest camí? Però si és el camí que fas tots els dies per anar a l'escola."
1: "Eh? Jo no he vist mai aquest camp de flors ni aquest rierol tan bonic que tenim al costat."
2: "Per què no t'hi fixes? Vas sempre corrent a tot arreu i no et fixes mai en res."
1: "Ostres, tampoc m'havia fixat en tots els arbres que hi ha, ni en el cant dels ocellets. Sembla que ens saludin."
2: "I tant que ens saluden, però em saluden a mi, que cada matí fem petar la xerrada una estoneta abans d'anar al col·le."
1: "No sabia jo les coses maques que em perdia anant sempre corrent",
0: va dir la Matilda mentre no deixava de mirar-ho tot al seu voltant. I mentre seguien caminant, la Tomasa no es va fixar on trepitjava i es va enganxar una pota en una trampa que havia amagada entre unes herbes.
2: "Socors, m'he enganxat una pota amb aquesta trampa i no em puc deslligar."
1: "Tranquil·la, Tomaseta, jo t'ajudaré."
0: Amb les seves llargues dents va arrossegar la corda fins que la va trencar i la Tomaseta va quedar lliure.
2: "Oh, gràcies, Matilda, m'has ajudat molt. Si no fos per tu, encara estaria lligada a la trampa."
1: "I si no fos per tu, Tomaseta, jo encara aniria corrent a tot arreu i no m'adonaria de les coses que em perdo."
0: I parlant, la Tomaseta i la Matilda van arribar juntes a la meta. No van guanyar la copa, però van guanyar quelcom molt més important: l'amistat. Des d'aleshores, la Matilda es desperta sempre abans que l'avisi la seva mare. Es vesteix, esmorza a poc, mastegant bé les pastanagues que li porta cada matí el seu pare acabades de collir. Es renta les dents i de camí a l'escola s'atura sempre una estoneta a parlar amb els ocellets, que ara també són amics seus. I la Tomaseta, per la seva part, ja no va sempre sola a tot arreu. Sap que cada matí la seva amiga, la Matilda, l'espera per anar juntes al col·le. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte s'ha acabat.
5: Mercè, i de la cursa a poc de la Tomaseta i la Matilda pel bosc, arribem al tercer i últim conte d'avui, un relat que ens convida a relaxar-nos, a estirar-nos a la tovallola o al sofà i a mirar el cel de nit amb uns ulls plens de màgia i imaginació.
6: Sí, Lluís, anem a un estany ben tranquil on viu la petita Rocla, que és una granoteta que cada nit, abans d'anar a dormir, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar i es queda totalment eclipsada mirant la lluna i els centelleigs de les estrelles. Tant les estima que sempre els envia un petó de bona nit abans d'anar al llit.
5: Però el que la Rocla no sap és que el seu pare li té preparat un conte molt especial per aquesta nit. La història de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava sola i avorrida al cel i, de tanta tristesa, es va posar a plorar. Unes llàgrimes que eren màgiques i que van viatjar per l'espai, creant unes espurnes de llum meravelloses. Sabeu qui era? Eren les estrelles.
6: I és una història preciosa, Lluís, que ens parla de l'amistat, de la bellesa de la nit i de com un petit gest, com mirar el cel o cantar-li a la lluna, per exemple, ens pot fer sentir molt a prop dels estels.
5: Prepareu-vos per descobrir un gran secret astronòmic i potser per caçar algun estel fugaç. Amb tots vosaltres, per tancar els relats d'aquesta setmana, les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare, de seguida, ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial. Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys. Quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant, però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir, el silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tots el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir...
1: He de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles.
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes, i així es crearen les constel·lacions. La Osa Major, la Osa Menor... A partir d'aquell dia ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues, algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial, que tothom a la terra podia copsar. I com t'ha contat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Oh, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret, a la nit miren el cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: I amb aquest somriure còmplice de la lluna picant-nos l'ullet des del cel, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries per avui. Però abans d'anar-nos a dormir i a somiar amb estels fugaços, ho farem amb la millor banda sonora possible.
1: Sí, abans les estrelles li cantaven a la lluna. Ara ens toca a tots nosaltres cantar des de la Terra. I ho farem acompanyats d'un gran amic que tots els nens i nenes coneixen molt i molt bé. I sabeu qui és? Doncs en Mick. Connectem amb el seu cançoner per escoltar aquesta versió tan dolça de La lluna, la pruna.
0: Una melodia preciosa per acomiadar una setmana on hem viatjat en tapís màgic amb Aladí. Hem après a no córrer tant amb la conilleta Matilda i la tortuga Tomaseta. I hem descobert d'on neixen les estrelles de la mà de la granoteta Rocla.
1: Nosaltres marxem volant cap a un núvol, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. No hi falteu!
0: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Mireu el cel de la nit, envieu-li un petó a la lluna i ja sabeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb arrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant la empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts embrollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien. I tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cuspirà en algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte. igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
7: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el que ve és sempre la mata. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
7: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, o llops i oves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això, ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa danys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
8: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
9: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
9: Un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge. I pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cervo. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervetor mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervetó i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervetó que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal, i si no, és millor no demanar res, i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència, que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol. Només es diferencien en una cosa: la Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc,
0: li repetia constantment la seva germana. Diàriament l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures, repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora, a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Bon estiu!

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin, Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Ona Villas, i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Ona Villas.

0: Ona Bitlles.
1: La gramola de l'avi, el so vintage de les millors orquestres i big bands. Marca't un ball amb el so dels anys 40 i 50 a la gramola.

Benvinguts a la Gramola de l'Avi. Tornem a ser una setmana més, una oportunitat més per poder gaudir de la música de gran banda. Avui, dedicada a aquesta gramola, doncs això, al metall. I metall, però del bo. Vinga, comencem. Abans, això sí, salutacions cordials de qui us parla, Xavier Gargallo. Comencem amb Moon River.

una d'aquelles peces que cal recuperar de, del metall i de la Big Band, aquest Moon River. Anem ara ja com a la segona del dia d'avui a l'orquestra de jazz Manhattan. Ens porta també una vella clàssica, aquell Ironside.

was in a trumpet player, Mr. Derek Watkins, playing Willow. We

Aquest era el so directe de Benny Goodman. Ell sol ja s'ho ha fet venir per presentar aquest Big John's Special. Abans havíem tingut la Manhattan Jazz Orchestra i amb aquella sintonia de la sèrie Ironside. Temps ara de nou per saludar Duke Ellington, Take a Train.

agafant aquell tren, el, ah, un dels temes, una de les, un dels swings, que vulguis o no, et fa bellugar l'esquelet, per dir-ho d'alguna manera. Era, doncs, aquesta clàssica interpretació de la banda de Duke Ellington. I ara, doncs, una mica de Ted Heath, seguint també amb el metall Fly Me to the Moon.

Fly Me to the Moon, la banda de Ted Heath, dirigida per ell mateix des de l'àlbum FIBA. Si estem parlant de metall i si estem parlant de swing i de big band, no podem oblidar-nos-en de Glenn Miller, un director de banda que es va fer, diguem-ne, popular, famós, per aquells temps, per la dècada dels 40, ja que va utilitzar el swing per visitar a les tropes americanes en el front i donar-los una mica d'energia, de bon rotllo amb les seves interpretacions. Doncs aquí en tenim una de les que van sonar durant aquella Segona Guerra Mundial. Pennsylvania 6, 5.000.

El so de Glenn Miller, amb aquest Pennsylvania 6-5000. Tornem a saludar a Duke Ellington, aquesta és la seva caravana.

El so intens, de la Big Band aquí a la gramola de la via. Aquest era l'home que estimo així plenament, forta, brutal. Aquí a la gramola de l'avi, a part de ser de l'avi, també de tant en quan ens en recordem de que hi ha jovent entre bastantes cometes, perquè la cançó que escoltarem ara, home, té els seus anys, cap allà a principis dels 80. Es va publicar aquell Aino Corrida, i de Quincy Jones, i que no fa pas masses anys la Manhattan Jazz Orchestra la va recuperar amb el seu també estil contundent, brutal i metàl·lic.

0: tot i que és original, de Quincy Jones, un productor musical que li va donar l'esbenzida, entre altres, Michael Jackson. També va fer temes ell per la seva pròpia banda, i aquesta n'ha estat una versió que en va fer la Manhattan Jazz Orquestra d'aquell Ahí no corrida, portant-li, a més, coses de collita pròpia. Tornem a la banda clàssica Big Band de Benny Goodman amb el Bubbles, Bangles and Bits.
1: Now, I'd like to feature another one of our trumpet players, Mr. Johnny McLeavy, playing Bubbles, Bangles, Bibbles and Bangles and Bubbles and whatever that is song.

don't know.

Diguem-ne, versió lliure o molt lliure d'aquest Manicero que va interpretar la banda d'en Ted Heath en directe des del Palladium. Una altra vegada tornem a saludar a Duke Ellington. Don't get around much anymore.

Don't get around much anymore. L'alçó de Duke Ellington. Tornem al Palladium amb en Ted Heat. Aquest és el Georgia on my mind.

Georgia on my mind, el so de Ted Heath en directe des del Palladium. No és la primera peça que tenim avui, des d'aquest concert. Tornem al directe de Benny Goodman, Don't Be That Way.

I ara sí, després d'aquell Don't Be That Way, o d'aquest Don't Be That Way d'en Benny Goodman en directe, doncs és hora de començar ja a plegar veles aquí a la gramola de l'avi. Mereixem, doncs, també aquella clàssica de Glenn Miller, l'American Patrol. Aquesta, doncs, és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer, salutacions de Xavier Gargalló.

0: Navillas.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per a adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudevitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudevitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougegimond.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Hougegimond, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Magui, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que

Belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de la Fill-d'Augagiment l'any 1840, com dèiem, a l'òpera còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La Filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Fill-d'Augagiment de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia a una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpís, del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpís, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpís d'Espiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós, i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials coplets de Magui i que, a continuació, ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servei a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Marie assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Marie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Marie és la filla del capità Robert i una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social. Per la qual cosa, vens a iniciar la reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i una famosa i arriscada camatina a més amic, el joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als moments d'òpera. A l'inici del segon acte de Fill d'Ogagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Magui, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Magui, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sader.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Maggie i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels snobs presents. Maggie es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Maggie, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.